0: ninguém. Por mata me estudante. Por mata para ir para ir. Tu pas vita anar para ir. Pas mars lia do kiau.
1: सुनते रहिए शिवा रेडियो, जहां है आनंद ही आनंद।